Tucán, Light of Rainbow, nos lo piden desde el Esterres del Ebre. Buena tarde, Tanet. Podéis usar la canción de Light of Rainbow de Tucán. Dedicarla a tots els arrosaires de les Terres de l'Ebre que estan en la recta final de la campanya de l'arròs. Moltes gràcies i fol de canya, que és juernes. Està per aquí Sonia i Sandra, Sandra i Sonia des de Els Alacant. Hola, tenim bon dia molts per a Sandra i tots els rememberos. Claro que sí, ara la buscamos i la ponemos rebonica. Aperturant esta segunda horita de programa en el Forever Young.